Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

neredesin aşkım aşkım?

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

pense que dans ton immense palais de silence, tu dois

Hani neredesin aşkım aşkım?

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El desnonament d'Anna Mari Carmen la setmana passada a Madrid ha desfermat una creixent agitació social amb una acampada a Madrid i mobilitzacions a diferents ciutats. Ahir amb una manifestació a Eivissa, avui amb la convocatòria d'un sopar reivindicatiu a Palma per clamar pel dret a un habitatge. La pressió ciutadana camina en paral·lel a la política perquè el govern de l'Estat enllesteixi un decret que satisfagui a una majoria al Congrés que fins ara ha estat impossible. A les Balears, els ecosobiranistes demanen valentia a l'executiu estatal, però també al govern de que actuï declarant la comunitat zona tensada, un punt al qual se sumen els socialistes. Des de la dreta, PP i Vox no mostren cap confiança en la norma que el Ministeri vol dur demà mateix al Consell de Ministres, tot i que encara no compta amb el consens necessari i el desafiament no és menor, ja que el text ha d'agradar a partits ideològicament molt dispars com són Junts i Podem. En uns moments repassam com està la situació sobre aquesta crisi de l'habitatge, que obre un dia més l'informatiu, però aquest dilluns 28 de setembre arriba carregat d'altres notícies que vos avançam en titulars amb Marta Puyalto i Olivia Navarro. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saber actuar davant d'una emergència.
2: Aquest és l'objectiu de la formació que aquest curs rebran més de 36.000 alumnes d'infantil, primària i de secundària de les Balears. Se centrarà en les emergències davant torrentades, que és la inclemència meteorològica més habitual. 900 mestres i professors s'han format en la matèria i a la conselleria ja preparen un nou curs.
1: La inflació afecta manco al producte local.
4: Segons dades de l'Observatori de Preus de les Illes, recollides per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any. És un increment important, admet el govern, però inferior al que afecta als béns importats, que acusen més l'encariment dels combustibles. Així tot, el consum del quilòmetre zero no remunta.
1: Sanitat vol l'avortament farmacològic dins la cartera de serveis d'atenció primària.
2: A dia d'avui aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals i el Ministeri vol incorporar aquest canvi normatiu perquè les dones puguin accedir a la medicació directament des del seu centre de salut de tota la vida.
1: Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta.
4: Miguel Ángel Pérez Triano deixa també la política per la campanya d'assetjament constant, assegura que pateix de l'inici de la crisi migratòria ara fa 2 mesos.
1: A partir de les 2:30, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquest dilluns. A les Pitiuses hem de parlar de 2 episodis de violència amb 3 detinguts. Què ha passat? Carmen Tires, bon dia.
5: Bon dia, Formentera. Aquesta passada matinada un jove de 22 anys ha patit lesions en diferents parts del cos, presumptament causades per una botella rompuda durant una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut i s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 2 persones per una agressió en un local ocupat. S'atacaren amb una botella de vidre i unes tisores. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
1: L'Audiència Nacional ha condemnat el govern a pagar més de 4 milions d'euros a l'Estat per l'IVA relacionat amb les obres de la desalinitzadora de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia avançat aquests diners a l'empresa Acciona Agua després que aquesta reclamés l'IVA corresponent a les obres. Posteriorment, l'Estat va exigir aquesta quantitat al govern balear en virtut del conveni entre totes dues administracions. El govern sostenia, però, que la reclamació s'havia presentat fora de termini. Ara, l'Audiència dona la raó al Ministeri.
1: A Mallorca, d'aquí un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
1: Quant als esports, Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hem de parlar de la primera derrota del Reial Mallorca a l'estadi de Son Moix.
3: Els vermells varen perdre el primer partit de casa 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Son Moix. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes. I en ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat del campionat del món de Montreal. L'artenenc va abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta.
1: I pel que fa al temps, sense canvis per ara, les Balears que miren, això sí, amb atenció, un episodi de pluges intenses que s'espera a l'altra banda de la Mediterrània els pròxims dies. Tomàs Salom, bon dia.
8: Bon dia, començam la setmana amb vent de llevant que bufa amb alguns cots moderats i que ens deixa la mà un poc més alterada la costa exposada en aquesta direcció. De fet, a la boia de Mou superen els 2,5 metres d'altura màxima i també per damunt del 1,5 metre a la zona de la boia de Sa Dragonera. I tot això amb unes temperatures que també queden entre els 28 i els 29 graus. Avui ha pujat la mínima, han tingut registres de nit tropical, fins i tot qualque valor proper a la nit tòrrida, i això es tornarà a repetir avui vespre. Quedem un poc en terra de ningú perquè no tenim precipitacions avui, tampoc n'esperam amb vistes a demà, però sí a la península Ibèrica i cap a la Mediterrània central i oriental. Aquí el que tindrem seran aquests intervals de núvols baixos amb el pas d'alguns núvols prims. Demà segurament tindrem moments de cel més carregat, sobretot durant la primera meitat de la jornada, però sense precipitacions significatives. No es pot descartar qualque plugim puntual.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies al Consell de Ministres en què es podria aprovar el batejat com a decret Mari Carmen. El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu, a la plaça de Cort, a Palma, pel dret a l'habitatge. L'èxit de la convocatòria podria conduir a una acampada similar a la de Madrid.
4: Sí, a la cita d'avui també s'hi afegeix el Sindicat d'Habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions avui a l'Informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també a les Illes cada dia hi ha desnonaments semblants al d'Ana Mari Carmen.
9: Tenim reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
4: De fet, durant aquesta concentració es valorarà si fer una acampada com s'està fent a Madrid.
9: Depèn de la correlació de forces que tinguem. També per això se fa el sopar, per veure quina gent està disposada i si té sentit fer-la.
4: A Eivissa, just l'endemà d'una manifestació contra la crisi de l'habitatge i els desnonaments, el Sindicat de Llogateres ja avisa que convocaran vaga general si demà el govern espanyol no aprova el Reial Decret amb plenes garanties pels inquilins. Sònia Iglesias n'és la portaveu.
10: Se ajusten las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido, no tiene sentido este gobierno.
1: Mentrestant, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per protestar contra la política d'habitatges a Espanya. El sentiment general és continuar la concentració al temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
4: Avui mateix hi ha hagut persones que han hagut d'anar a la feina o a la universitat després de dormir allà tota la nit. En total, hi ha 380 tendes de campanya i es fan torns perquè no quedin buides. Tots els manifestants estan d'acord que la crisi de l'habitatge ha arribat a nivells absurds.
11: Estamos indignados, tenemos rabia, porque al final no solo es Mari Carmen, somos todos, un día es ella, otro día somos nosotros, y vemos la juventud, sobre todo, que está lleno de juventud, que esto se nos viene encima.
12: Nuestra situación es que un fondo compró nuestro edificio, Bencar Capital, el 6 de noviembre, y nos mandó directamente un burofax de que nos quería echar de nuestras casas.
13: Tengo 20 años y vivo con mis padres, y estoy hoy aquí, porque si no, estas tiendas van a ser el único piso que voy a poder permitirme en el futuro.
14: Me llamo Nancy, llevo 5 años en Madrid, tengo 31 años, el alquiler representa el 50% de mi sueldo.
15: Tengo 53 años, vivo de alquiler, pago 1.200 euros de alquiler y gano 1.387 euros.
4: Barcelona és escenari també de concentracions convocades pel sindicat de llogateres. N'hi ha hagut aquest matí a l'Avinguda Diagonal i a l'hora baixa, a les 7, està convocada una manifestació al Palau de Congressos coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez avui a la ciutat comtal. Reclamen que el nou decret d'habitatge, que s'aprovarà en principi demà, prevegi contractes indefinits, congelar preus i mesures estructurals per aturar desnonaments que afectin persones vulnerables. No descarten més endavant, fins i tot convocar vaga general.
1: I dèiem que aquesta pressió social camina en paral·lel a la política i al Parlament els ecosobiranistes han reclamat avui que Madrid prengui mesures valentes, com els socialistes, però recorden que Proens té la competència en matèria d'habitatge. De la seva banda, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica.
2: Josep Castells i Lluís de Pastellana, Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostra que es diuen verdaderament d'esquerres.
16: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
17: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
2: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas de Mari Carmen és un punt de no retorn.
18: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
2: Manuela Cañadas de Vox diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
19: Es una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa y no convocar elecciones, que es lo que todos los ciudadanos estamos esperando.
2: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit a Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
20: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament a les Illes Balears.
2: Sagreras ha defensat les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per la compra del primer habitatge.
1: Mentrestant, a Madrid, les negociacions per enllestir el decret continuen a contrarrellotge i el soci Sumar adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny.
2: El text en el qual treballa Habitatge inclou una protecció davant dels desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, regulació del lloguer de temporada i l'augment de l'IVA dels pisos turístics. També bonificacions fiscals als inquilins, als llogaters que baixin el preu del lloguer. La part socialista del govern de coalició es mostra optimista de cara a tancar una entesa amb els grups parlamentaris. És el ministre Carlos Cuerpo.
21: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso y para eso estamos trabajando porque, de nuevo, creo que es lo que nos piden los ciudadanos y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
2: Sumar, però, estrany i avisa l'executiu espanyol que no en té prou amb la proposta de decret amb el qual treballa. La formació exigeix prohibir de manera definitiva els desnonaments a la població vulnerable, posar límit als contractes de lloguer de temporada i demanen també regular el lloguer d'habitacions. A més, Sumar reclama fer fora els fons voltor del mercat immobiliari i garantir la renovació automàtica dels contractes de lloguer per tal de protegir les famílies davant les pujades abusives. Es la ministra de Sanidad, Mónica García.
22: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país. No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimidad el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
2: A Podem no el convenç el text que hi ha damunt la taula, mentre que Junts es mostra receptiu si el decret va en contra dels fons voltor i inclou beneficis fiscals.
1: I en tot aquest text, context de crisi habitacional, crida l'atenció que ha crescut la constitució d'hipoteques sobre habitatges a les Balears, concretament un 9% al juliol en un any, segons l'INE, i contrasta així amb la caiguda que s'ha registrat en el conjunt d'Espanya.
2: El juliol passat es van formalitzar a l'arxipèlag un miler de préstecs hipotecaris sobre habitatges, la qual cosa representa un increment del 8,6% respecte del mateix mes de 2025, amb un import mitjà de més de 330.000 euros, 20.000 euros més que ara fa un any. En el conjunt d'Espanya, en canvi, el nombre d'hipoteques sobre habitatge retrocedeix un 3,5%.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Continuen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins la propietat coneguda com a Casa Lola, a Eivissa. L'Ajuntament ha demanat un ordre judicial per poder entrar a la propietat. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
5: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc. En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde del municipi.
6: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
5: L'Ajuntament ha incrementat la vigilància sobre la zona. De moment, és l'únic que poden fer perquè la propietat no els deixa entrar i per això han demanat una ordre judicial.
6: Apel·lant a la inviolabilitat de lo que és el domicili, no se mos va deixar entrar, cosa que ara han posat en coneixement dels jutjats per sol·licitar una ordre judicial per poder entrar en aquest recinte.
5: La finca està plena de brossa, amb un risc alt d'incendi i també nivells perillosos d'insalubritat. En aquests moments, la Guàrdia Civil du a terme diferents actuacions per esbrinar què va passar en l'incendi mortal.
1: I més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs i, per primera vegada, formació en emergències. L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers. En el cas de les Balears, es farà especial èmfasi sobre què s'ha de fer en riuades, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
4: Aquesta formació la rebran els alumnes dels darrers cursos de les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària, sempre en xerrades, en continguts, en materials adaptats a cada nivell. Aquest mateix curs ja arribaran a tots els centres públics i concertats de les Balears, segons ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
7: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts en fons públic, tant públics com concertats.
4: En paral·lel, més de 900 docents han participat voluntàriament en les formacions, junt amb més de 200 tècnics dels cossos d'emergència, estaran ja habilitats per poder instruir els alumnes. La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarillas, ha destacat la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre el cos docent, tant que preparen ja una tercera jornada formativa per al professorat.
23: Hem de dir que aquesta comunitat autònoma, com en moltes altres coses, som pioners en la quantitat de professors i tècnics o de serveis d'emergències que també s'han format per poder donar aquests cursos, 1.300, més de 900 professors i més de 200 tècnics amb emergències, siguin bombers, siguin protecció civil.
4: Aquestes formacions es desenvolupen paral·lelament al desplegament del nou protocol d'actuació davant d'emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. Són un full de ruta que estableix de manera clara les actuacions que han de dur a terme els equips directius, el professorat i també el personal d'administració i serveis per garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
1: No deixem la crònica educativa perquè el Ministeri planteja a les comunitats canvis en la formació professional per elevar-ne la qualitat, tant dels continguts i les pràctiques com la dels centres privats que la imparteixen. Avui, en el marc de la conferència sectorial, ha presentat un projecte de reial decret que, entre d'altres mesures, endurirà els criteris per crear un centre exigint un mínim d'oferta en les famílies professionals i el desenvolupament del seu itinerari complet.
4: La ministra Mercedes Tolona assegura que l'objectiu no és ofegar els centres privats, sinó garantir-ne la qualitat d'una formació que ha guanyat tant de prestigi els darrers anys, que ja ha estat triada per més d'1,2 milions d'alumnes a tot l'estat aquest curs. És un 60% més que fa 10 anys. Entre els canvis, es preveu que hi hagi un mínim de presencialitat en els cursos online i que les hores lectives siguin les mateixes que les formacions que s'imparteixen en persona a les aules.
24: Van a tener que contar con profesorado suficiente,
3: con instalaciones adecuadas y con un sistema de gestión que tenga calidad. Y el número total de horas lectivas y también, como no, tutorías atribuidas al profesorado en las modalidades de semipresencial y virtual no podrá ser inferior al establecido para la modalidad presencial.
4: La conferència sectorial també té previst avui acordar la distribució de 107 milions d'euros entre les comunitats per formar treballadors en centres públics i facilitar que obtinguin noves certificacions professionals. I doncs, respecte d'aquest punt, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reclamat una ampliació del termini perquè no s'hagin d'executar sí o sí abans que acabi l'any, tal com proposa el Ministeri.
7: El que no pot ser és que mos donin fons per executar 31 de desembre. No mos dona temps. Com a mínim, mos han d'ampliar en el mes de març-abril del 27, perquè si no, nosaltres no tenim capacitat per poder executar tots aquests fons.
4: L'objectiu del Ministeri és accelerar aquesta aprovació del Reial Decret, que ara sortirà a consulta pública, i fer la seva tramitació per la via d'urgència perquè es pugui aplicar el més aviat possible.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importants. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, consultats per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, del juliol al juliol. És un increment considerable, admet el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que arriben de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i producció i tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té aquest sector.
2: El director general de producte local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors passen ara per un molt mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
9: El fet que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
1: El producte local aguanta més bé el cost de la inflació, però això no basta per mantenir o augmentar-ne el consum. De fet, els darrers mesos ha davallat, ja que, tot i el millor comportament de l'IPC del sector, continua sent més car que el de les grans cadenes de supermercats. Així ho ha confirmat el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, enmig de la crisi per l'encariment del cost del gasoil professional.
4: Per exigir solucions al govern de l'Estat, el sector ha anunciat ja mobilitzacions que encara, però, no s'han concretat. Això a l'espera de comprovar demà com la pròrroga de l'escut social arran del conflicte bèl·lic els afecta. S'ha de recordar que el Consell de Ministres té previst allargar les ajudes, sobretot les que afecten el cost del petroli, per mitigar danys en els sectors més afectats, com pot ser, en aquest cas, el del primari. Joan Gaià, en declaracions a l'Informatiu Matí.
10: Hem d'anar a protestar per la pujada de gasoil i estan gasolins els tractors. Clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que han de ser intel·ligents perquè quan protestam han d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora han de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
1: 2:24, continuem amb més assumptes de l'actualitat.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Salut assegura que no hi ha un augment important de casos de Covid a les Illes. Les darreres xifres de què disposa la conselleria que dirigeix Manuela García apunten que la taxa de Covid és de 6,2 per cada 100.000 habitants, una dada inferior a la taxa espanyola que se situa amb 20,8.
2: La consellera García s'ha mostrat tranquil·la i ha assegurat que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial als hospitals.
11: El Covid pràcticament últimament s'ha demostrat bastante poco estacional, també lo sabeis, ¿no? Y en esa línia puede haver un repunte, però no hay un repunte de importància. No supone un problema assistencial en el moment actual.
1: Més coses. Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les cases velles de Son Espases. En aquest moment ja s'ofereix aquest servei, que està repartit en diferents espais de l'Hospital de Referència. L'Institut de Medicina Personalitzada té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama, Carme Moreno.
12: La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador, que ha tingut un cost de 5 milions d'euros, ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica. I així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat un 8.000 genomes.
11: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
12: García ha explicat també que de moment Son Espases tracta càncers de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
11: Así que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
12: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estigui enllestit l'any 2029.
1: I ho dèiem en titulars, el Ministeri de Sanitat vol fer un canvi important en la gestió de l'avortament a Espanya. L'objectiu és que les dones puguin accedir a l'avortament farmacològic, és a dir, a través de medicaments, directament des del seu centre de salut de tota la vida. Ara, per ara, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals.
2: A la pràctica, el canvi vol dir que el metge de capçalera o els professionals del centre de salut podran receptar, fer el seguiment i acompanyar la dona abans, durant i després de tot el procés. És Mònica García, ministra de Sanitat.
13: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
1: I la Policia Nacional investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, Alacant. La parella de la víctima ha estat detinguda com a presumpte autor de la mort.
14: La víctima és una dona brasilera de 33 anys, anomenada Marianne, que no havia presentat denúncies prèvies contra el seu agressor. La Policia Nacional ha confirmat que el crim es va produir arran d'una discussió al domicili de la ciutat alacantina. A més de la parella de la víctima, els agents han detingut dos homes més com a presumptes encobridors. I és que, segons el relat policial, aquests dos individus varen anar a la comissaria a confessar que un conegut els havia obligat a col·laborar per desfer-se d'un cos, un cos sense vida de la dona, que va ser traslladat i abandonat a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. Els tres detinguts, d'entre 30 i 45 anys, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
1: I a Ceuta, notícia avui, la dimissió del delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma el passat 30 i 31 de juliol.
2: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. Des de la Moncloa asseguren que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
24: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sinó que anuncio també mi renuncia a tots els cargos orgànics i mi marxa de la política.
2: De l'oposició, el PP creu que aquesta dimissió és insuficient i és només una cortina de fum per protegir Pedro Sánchez. Els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació al Senat sobre Ceuta.
1: Donald Trump celebra l'arrest de 5 persones al Regne Unit que presumptament estaven vinculades amb l'Iran i planejaven un atac amb explosius contra la base militar de Fairford, utilitzada per l'exèrcit estatunidenc.
14: Trump ha dit que els han pogut capturar gràcies a la col·laboració entre els dos països i a la vigilància conjunta que mantenen sobre grups terroristes. Tot i això, les forces de seguretat mantenen obertes totes les línies d'investigació.
1: En uns segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30. Bon dia. D'aquí a un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
0: Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes.
1: Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual, en gairebé un 40% dels negocis estancats.
0: El Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Calamurta a Formentor.
1: La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard el desembre de 2027.
0: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos la circulación por la principal carretera es fluida. Solo destacar un poco de circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde Sondameta hasta las piscinas de Son Hugo. En la autopista de Inca tenemos retención en la llegada a Palma y en la autopista de Andrade tenemos retención en sentido Palma desde Vendimia hasta la incorporación con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Gracias, Claudio. En Bernat Nadal, control tècnic. Comencem.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, d'aquí un any més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. El nou vehicle, fet a mida per a la ciutat, s'ha presentat avui al sector que actualment negocia l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen de revolució. El model del Cúdia, que funciona des de l'any passat, ha permès als galeristes triplicar la facturació.
1: Després d'anys de crítiques dels animalistes pel patiment dels cavalls, tot apunta que l'any que ve Palma se podria sumar al Cúdia i ser el segon municipi de Mallorca en substituir les galeres de cavalls per les elèctriques. Els galeristes destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més el doble que un carruatge en cavalls. Venancio Vargas és el portaveu de l'Associació de Galeristes de Palma.
4: Ganas un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas, porque ya no son las horas que estás aquí, sino son las primeras horas que tú tienes que estar echando el desayuno. Esperas que el caballo desayune y, claro, tienen que aprobarlo ellos. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
1: El nou vehicle és una evolució del model del Cúdia, millor suspensió i una estètica diferent. És un carruatge en tecnologia elèctrica inspirat en una calessa tradicional, pot arribar als 25 km per hora i té una autonomia de 14 hores. El gerent del grup Carrulet, Toni Mira, destaca el carruatge elèctric permet treballar durant les onades de calor i mantenir més nets als carrers. A més, assegura que suposa una revolució per als galeristes, tot i que molts encara són reticents al canvi.
5: Son reticentes los propietarios de calesas de caballos a cambiar, pero bueno, poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces, pues poco a poco parece que esté teniendo muchísima aceptación y esperamos pronto poder sustituir todas las calesas de caballos posibles.
1: Entre els turistes, diversitat d'opinions. Mentre n'hi ha que opinen que el canvi és una millora per tothom, d'altres consideren que el carruatge elèctric no pot substituir el de cavalls per una qüestió de tradició i estètica.
6: Que está muy bien, porque así los caballos estarán mejor atendidos, porque vi en un vídeo de estos, ¿no?, que no les daban agua y estaban mal atendidos. Además, si es ecológico, pues es estupendo.
7: Yo preferiría la tradicional.
8: Claro, y si supiera que no se está cuidando bien al animal, entonces claro, por supuesto, pero si hay un respeto, que además muchas personas que llevan esta tradición creen en ella.
9: Tiene la parte buena, la tecnología, que no deja de ser un gran avance, silencioso, sin contaminación, pero no tiene el encanto de que arrastre lo que se ha visto toda la vida, ¿no? Que un animal arrastre un carruaje.
10: Vamos a ver, antiguamente nuestros antepasados utilizaban caballos caballerizas para arar los campos y no había tanta protección animal. Yo creo que sí, efectivamente, son caballos, son animales, pero para eso están.
1: El pròxim pas és presentar el nou vehicle a l'Ajuntament. Segons l'empresa Carrulet, el municipi de Muro també té previst substituir les galeres de cavalls per les elèctriques.
0: Canviem de qüestió. Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes. Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual en gairebé un 40% dels negocis tancats.
1: Els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes, tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada menys dies a les seves vacances i això es nota en el sector.
11: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
1: Una tendència que confirmen molts dels comerciants, tot i que n'hi ha d'altres que diuen que les vendes aquest estiu s'han incrementat.
12: Tot el verano ha sido, o sea, que eso, mucho turismo, gastan poco. Será porque, no sé, porque vendrán sin dinero, no lo sé, vienen justos. Y también porque han subido todas las cosas, están más caro.
13: Han aumentado las ventas, sí. Ahora ha bajado porque baja el turismo, pero a mí me ha ido muy bien. Han aumentado las ventas.
1: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç, el qual apunta s'ha d'impulsar també escoltant el consumidor i potenciant valors com la proximitat, la qualitat i el coneixement del producte.
0: 2:37, més coses. A Llucmajor s'ha reprès el projecte de construcció d'una promoció de l'IBAVI, 23 habitatges, on la meitat podrien sortir a la venda a preu públic. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura.

0: el d'una habitació i de 60 els de dues. A més, segons l'IBAVI, hi ha la possibilitat que la meitat dels habitatges s'ofereixin en règim de lloguer i la resta es posin a la venda a preu públic. Com a la resta de pobles, on durant el darrer any s'han presentat promocions d'habitatges i tindran accés prioritari als residents de Llucmajor. Així que les Coles és la baldassa.
1: Com a mínim 10 anys d'empadronament en els municipis. Si se pot posar algun any més, s'estudiarà la possibilitat, perquè, evidentment, volen que la vivenda sigui per la gent d'aquí.
0: Les obres costaran 4,3 milions d'euros i es finançaran en part amb fons FEDER.
2: Mentrestant, Artal, ple de l'Ajuntament, votarà avui hora baixa l'aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries que planteja el creixement zero de noves places turístiques al municipi i que regula on es podran comercialitzar noves estades turístiques en habitatges.
0: A partir d'una diagnosi detallada de la pressió turística existent, es determina que el municipi compta amb poc més de 4.300 places legalment implantades, de les quals 3.540 corresponen a estades en habitatges i 796 a establiments. A més, destaca diferències importants en la pressió turística entre els nuclis d'Artà i la colònia de Sant Pere. Per això, la modificació de normes proposa reduir i limitar la capacitat turística del municipi, establint una densitat màxima per a cada zona i, a més, planteja una reducció de les places actuals allà on ja se supera la capacitat considerada màxima. Les normes subsidiàries d'Artà, aprovades l'any 2010, incorporen regulacions en matèria turística, però no estan adaptades al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics del Consell de Mallorca, que és posterior i coordina la capacitat turística de cada territori de l'illa.
2: I tot això, més per Palma, acusa el PP i el PSOE de no estar a l'altura de l'emergència d'habitatge. La formació proposa crear una empresa municipal, reforçar la compra pública mitjançant tanteig i retracte i establir una inversió anual estable per ampliar el parc públic de lloguer. David Pujol és el candidat a la batllia.
3: Ara, en el PSOE a Madrid, li venen les presses, perquè la gent ha sortit en el carrer i cases com les de na Mari Carmen o na Pilar ja no es poden tapar. Però l'emergència d'habitatge no és d'avui ni d'ahir. Ni el PSOE a l'Estat, ni el PP a Cort han estat a l'alçada. Les institucions han de protegir les famílies, no es benefici ni dels fons voltors ni dels especuladors.
2: 2:40, canviem de qüestió. Les altes temperatures de les darreres setmanes han passat factura a la producció de tomàtic. El sector agrícola alerta que els preus dels mercats ja poden arribar a duplicar-se, passant dels 2 euros al quilo que es pagava fins ara fins a 4 o fins i tot 6 euros al quilo. Els costos de producció i la pujada generalitzada de preus, entre ells el gasoil, també expliquen aquesta pujada.
0: El director de Terracor, Guillem Adrové, explica que les altes temperatures des de principis d'agost, en nits també molt càlides, han perjudicat la producció de tomàtiques, però també d'altres productes com els pebres i fruites, com la síndria o el meló.
4: Ja fa unes setmanes que va pujant, es deu a la falta de producció. No hi ha quilos degut a les altes temperatures. No ha cuajat i no hi ha tomàtiques. De dia a 40 o a prop de 40 i qualque dia passar, i en la nit, les nits, ja han fet tantes nits de més de 20 graus, inclús 22, 24, la planta no descansa mai.
0: Unes dificultats de producció que, diu, també es viuen arreu d'Europa. L'escassetat de productes tant a escala nacional com internacional, assenyala, és un altre dels motius que explica la pujada de preus a les Balears. I a banda d'aquesta pujada dels termòmetres, Adrové també situa la pujada del preu dels carburants i de l'energia com altres raons darrere d'aquesta escalada de preus.
4: Els costos pugen molt, perquè no només el gasoil, darrere el gasoil pujaran els abonos, pujaran tot el que empleem, diríem, els plàstics, mangueres, per ratllar, tot el tema d'electricitat.
2: I ho dèiem en titulars també, el Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Cala Murta. La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard al desembre de 2027.
0: 7.700.000 euros per un període de 20 anys. És l'acord entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga per reformar les cases de Cala Murta i que tornin a ser un campament per a infants i joves. Per Antoni Borràs és el president de la Fundació.
5: Per nosaltres és una absoluta satisfacció per a tornar a obrir els campaments de Cala Murta i sobretot que els pugui explotar en aquest cas el Consell, perquè és qui a més gent pot arribar i un dels objectius que tenia també aquest campament era establir aquestes condicions d'equitat que una mica tota la societat hi pogués accedir.
0: El campament va quedar fora d'ordenació el 2014. En el futur, en habilitar-se la zona d'acampada, tindrà 70 places ampliables. Llorenç Galmés és el president del Consell.
6: part d'oci també hi haurà un projecte educatiu, un projecte ja on combinarem una part cultural, una part mediambiental,

0: una part dels valors de la serra i, en definitiva, la feina de la convivència i introduir valors de ser fort.
1: La llenya extreta de la gestió forestal de la finca s'emprarà per refer les cabanes, que estaran aïllades tèrmicament, mentre que les cases es posaran al dia i tindran tancaments eficients i abatibles, segons si és hivern o estiu.
2: D'altra banda, el Consell Insular s'ha reunit en l'Ajuntament de Muro a la primera trobada per al traspàs de la gestió de la residència municipal Reina Sofia Limàs. La trobada posa en marxa els treballs de la comissió, constituïda formalment el mes de maig. El procés haurà d'abordar les qüestions relatives a les persones usuàries, al personal i altres aspectes necessaris per a un traspàs eventual, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'atenció.
1: La residència Reina Sofia disposa de 49 places. La seva futura incorporació a la xarxa gestionada per l'IMAS permetria reforçar l'atenció pública a la gent gran a Muro i mantenir aquest servei de proximitat al municipi. El traspàs queda pendent dels treballs i dels acords que corresponguin. Guillermo Sánchez és el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
3: Hoy hemos procedido a la constitución de la comisión mixta de transferencia de la residencia y centro de día de Muro. A partir de aquí se inician a través de los grupos de trabajo a nivel técnico toda la documentación tendente a la asunción por parte de l'IMAS de la gestión de la misma.
2: I acabam amb l'Orquestra Simfònica de les Balears, que posa en marxa el projecte La Música També Acompanya per apropar-la als infants, joves i famílies de la unitat de pediatria de l'Hospital de Son Espases.
1: L'activitat es desenvoluparà una vegada al mes, d'octubre a març, de 7 de 4 a 5 de l'hora baixa, i permetrà traslladar la música i els instruments fora dels escenaris habituals per apropar-los directament a l'entorn hospitalari. A través de diferents trobades musicals, els pacients i les seves famílies tindran l'oportunitat de conèixer de prop diversos instruments i gaudir de la música interpretada per músics de la Simfònica.
2: 2:45 arriben els esports.

0: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En un quart se faran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Arrenquem amb la primera derrota del Real Mallorca a l'estadi de Somos.
3: Els vermells varen perdre el primer partit a casa 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Somos, que encara no havien perdut el seu estadi. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes, que van condicionar el que va plantejar d'inici l'entrenador Luis García Fernández. L'Almeria va aprofitar l'única ocasió clara en tot el partit i va ser pilota aturada. Les ocasions més clares per part del Mallorca varen arribar a la primera part a les botes de Pablo Torre en dues ocasions, una de les quals inclús se va estavellar al pal. Sentim el que deia l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle se han puesto por delante, ¿no?
3: Com dèiem, pel pròxim partit el Mallorca tindrà les baixes d'Antoni Urroca per una lesió muscular i Morlanes amb un esguinç de turmell. Luis García parla de les lesions d'aquests dos futbolistes.
4: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
3: Antoni Urroca i Morlanes estan pendents de més proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió i el temps de recuperació. I per la seva banda, el jugador Arnau Puigmal parla d'aferrar-se a la part positiva que deixa el partit i a pensar ja en la pròxima jornada.
5: Hemos sido fieles a nuestra idea, a la idea del míster, y bueno, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, pero bueno, yo me quedaría con lo positivo, que al final creo que son muchas cosas y bueno, ya pues a mirar el próximo partido, aunque parezca un tópico, porque segunda es así. No queda otra que mirar hacia adelante.
3: Amb aquesta derrota, el Mallorca és provisionalment 6a a la classificació amb 13 punts, a falta del partit que tancarà aquesta 7a jornada, avui a les 8:30 del vespre, entre el Leganés i el Castelló. A l'espera del que faci, com dèiem, el Castelló, tenim un nou líder a segones, l'Eibar, que es va imposar 3-2 al Las Palmas. A més, també es van jugar aquests altres partits, Valladolid 3, Córdoba 1, Burgos 1, Eldense 0, Oviedo 2, Esport 0. Els vermells han entrenat avui matí, demà descansaran i ja serà dimecres quan començaran a preparar el partit de diumenge, la visita a Montilivi per jugar contra el Girona a les 9 del vespre en partit corresponent a la 8a jornada. I avui, per cert, han conegut un nou horari, el de la jornada 11, dissabte, dia 24 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, el Mallorca visitarà Butarque per enfrontar-se al Leganés. Pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres contra el Saragossa. A la segona federació, pel que fa als conjunts balears, tan sols el Poblense va guanyar el seu partit. Va ser després de guanyar el València Mestalla per 1-0 amb el gol de Diego López a la primera part. Sentim el davanter del Poblense, Juanmi Durán.
6: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
3: La penya esportiva va perdre a casa per 0-2 contra el Murcia Imperial, el Mallorca B va perdre per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nusia, i l'Atlètic Balears no va passar de l'empat al camp del Cieza. Els blanquiblaus continuen sense guanyar cap partit. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balears, Òscar Troya.
7: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa, hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas y el equipo se ha rehecho.
3: A la classificació, només el filial del Mallorca amb 5 punts es troba fora de la zona de descens. Dins la zona de descens, el Poblense, l'Atlètic Balears i la Penya Esportiva Santa Eulàlia. I a la prèvia de la Copa del Rei, el Sant Rafael va perdre el partit d'anada per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada jugarà aquest pròxim diumenge a les 4 a l'estadi Sagnier. Sentim el tècnic del conjunt eivissenc, el tècnic del Sant Rafael, és Jordi Riera.
8: Sabíem que seria molt complicat. Crec que no hem estat a l'altura, òbviament, del partit. Em queden coses positives, però bueno, crec que hem fallat en moments puntuals i ha estat complicat competir contra ells. Personalment, pues, dolgut per no haver pogut correspondre en tota aquesta expectació que havíem generat. L'equip ho ha intentat, però bueno, ens quedem amb l'experiència, que ser molt positiva, de veure el cartell de la Copa del Rei, un somni que teníem. Anirem a Barcelona, òbviament, a competir, però l'eliminatòria està molt, molt complicada.
3: Més futbol. La selecció espanyola jugarà demà a Sevilla contra Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Un enfrontament en el qual Luis de la Fuente podrà comptar amb un nou efectiu, Robin Lenormand. El central s'ha incorporat a la convocatòria per la baixa per lesió d'Eric García. Espanya arriba al partit després de recordar en guanyant la terra Wembley per 2-3, mentre que Croàcia va superar la selecció de la República Txeca per 1-2. I la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de superar la final a Corea del Nord a la tanda de penals després d'empatar el temps reglamentari 0-0. I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Javier Aguirre, que està presentat avui matí oficialment com a nou entrenador del València. L'extècnic del Mallorca estarà acompanyat a la banqueta, recordant, del mallorquí Toni Amor, en qui ve de dirigir la selecció de Mèxic al Mundial. Debutaran dia 11 d'octubre el Sardinero contra el Racing del mallorquí Pablo Ramón. L'objectiu de Javier Aguirre és treure el València del descens i assolir la permanència el més aviat possible. Sentim l'entrenador mexicà.
9: No le puedes decir que no, nunca al València, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal. Yo he venido de rival aquí y sí te acojonas, como dicen ustedes. Y la verdad es que, pues eso quiero, ¿no? Que Mestalla sea nuevamente, o si no es que si ha dejado de serlo, pero que sea para el rival un imponente estadio.
3: En ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat al Campionat del Món a Montreal, al Canadà. L'artenenc va haver d'abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta. El campió del món va ser l'estatunidenc Brandon McNulty. Matthews es va penjar la plata i Van der Poel el bronze. Recordem que dissabte la prova femenina, la mallorquina Mavi Garcia va ser 26a, avui 40 de la campiona, que va ser Vollering. En voleibol, ple de victòries de la Barca Menorca, el trofeu internacional celebrat precisament a l'illa menorquina. Les de Beb Llorenç tanca la doble cita amistosa contra el Padua italià amb molt bones sensacions. Ahir van guanyar per 3-0 i la màxima anotadora de la ciutat de Llenques va ser una recent arribada, Paula Gursink, amb 15 punts. Sentim l'entrenador de la Barca, Beb Llorenç.
10: El conjunt, jo crec que han fet un molt bon esforç, han tingut moments per tothom. I és una passa més de preparació i estem contents. Unes rotacions que han demostrat totes molt bon nivell. Hem mantingut inclús en qualque estona millorat el joc. Per tant, estic molt content. El canvi de libero també, un nivell molt bo, s'ho posava molt bé. És que totes les rotacions han estat perfectes.
3: La d'ahir va ser la darrera prova abans d'arrencar la temporada, aquest dissabte a casa contra l'Heidelberg Canari. I un darrer punt en bàsquet, perquè Elena Puello és campiona de la Supercopa amb el València després de guanyar la final per 76-64 al Leganés. Puello va portar 2 punts i 5 rebots en 20 minuts en el que era el seu debut com a jugadora del conjunt valencià. Recordem que Puello arribarà dissabte a Somos per enfrontar-se a la primera jornada de Lliga a l'Azul Marino, l'equip d'Alba Torrens i Maria Espanya, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Comença el dia amb la informació més completa.
12: Són les 7.
11: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
12: Bon dia, matí complicat a les Balears.
11: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
12: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
11: Amb totes les veus i les reaccions.
12: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
11: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Tants dies reescrivint ses frases.
14: Les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
2: D'aquesta manera, amb un balanç d'assistència i vendes millor que l'any passat, es posa el punt i final a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters. Ho assegurava d'aquesta manera la seva vicepresidenta, Laia Alegret. Moment de balanços. Sandra Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
2: I també de dir quins han estat els llibres més venuts.
15: Sí, això ens agrada molt als periodistes, ja se sap. I entre els de més èxit destaquen La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, i El preu de néixer, de Laura Gost. Dos títols als quals s'hi ha d'afegir El Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, que va ser protagonista del pregó d'enguany, i també el Premi Nacional de Poesia Sala Augusta, de Sebastià Alzamora, o de Gran vull ser una casa, que és la darrera novel·la d'Aina Fontllana. Hem parlat pràcticament amb tots ells. Confirmaven l'èxit la gent també de les paradetes.
16: Totes les activitats enguany s'han omplert a gom a gom, ha estat tot un èxit.
17: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de la Laura Gost també estan a punt, d'Enviar Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en seu homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
15: Tot això amb més d'una vintena d'activitats adreçades a tot tipus de públic que han confirmat els Jardins de la Misericòrdia com el millor escenari de la fira.
2: Ho hem escoltat. Madonna ha estat la gran guanyadora dels premis MTV Video Awards que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles.
15: La mare del pop, als seus 68 anys, ha estat la gran guanyadora de la nit. Després de 7 anys sense treure disc, Madonna ha aconseguit 9 de les 11 nominacions a què aspirava. En el seu discurs agraïa a la dansa tot el que ha estat a la vida i recordava que ballar, igual que passa amb el futbol, és de les poques coses que uneix tot el món.
18: Aside from soccer, football, whatever you want to call it, dance brings everybody together. We are all equal on the dance floor. Thank you.
2: Madonna com a nom propi de la nit, però no ha estat l'únic, Sandra.
15: No, Taylor Swift s'ha convertit en l'artista més guardonada de la història dels Video Music Awards, en superar per una estatueta Beyoncé després d'un any en què les dues acumulaven 30 distincions. Swift ha aconseguit el premi al millor vídeo de l'any, el més important de la nit, per The Fate of Ophelia, i en el seu discurs ha destacat la influència de la cantant de música country Dolly Parton, morta fa poc, en les seves cançons.
19: One person, without just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
15: La cantant ha aprofitat també la cerimònia per estrenar el seu darrer videoclip, Patient Zero, en què participen els actors Dakota Johnson i Colin Farrell. I un altre dels noms de la nit, Rosalía, que optava el millor videoclip de cançó llatina per La Perla, ha quedat a les portes del guardó, que finalment s'ha endut la Nova York de Bad Bunny.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

بني اديك فاها ميت سنة استرادا انفوسها

trets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot cert mentre camines quan la lluna s'ha amagat, terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com

és com se diu a pinyada, esteu accent salat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

advances meravelles que tinc al meu voltant. El cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo

0: see that da da da dancing, dancing, that da da da dancing.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Un matin, nous partirons sans bagage, tous les deux.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.